0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: La vuitena mesa de negociació en la Conselleria d'Educació, enfront la qual s'ha convocat una nova concentració de docents. La nova cita arriba després d'aquest dimecres. La Conselleria remetera als 5 sindicats la seva última proposta per a intentar solucionar el conflicte, de la qual els sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT ja han avançat que hi ha punts que rebutgen, entre ells l'acord retributiu, la reducció de ratios o la proposta sobre el valencià. Per cert, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha apel·lat al diàleg i ha dit al sentit comú dels docents que estan en vaga i ha mostrat la seva confiança en que la seva actitud, diu, no posa en perill el normal desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, i puga hipotecar el futur de milers d'estudiants de la Comunitat Valenciana. Per cert, que professors correctors d'aquestes proves de l'ESPAU en la comunitat consideren abusiva la proposta de serveis mínims del 100% de la Conselleria i han començat a presentar les seues renúncies davant dels tribunals avaluadors. El campus de Vera, l'alumnat de l'Escola Superior d'Art Dramàtic i del Conservatori Superior de Dansa, han convocat per a esta vesprada una acampada pacífica per a donar suport a la vaga. També el col·lectiu comarcal de docents Movem l'Horta Nord també ha programat esta vesprada una cadena humana a favor de l'escola pública que anirà des de Rafael Guanyol fins a Tavernes Blanques. Els contem en successos que la Guàrdia Civil ha detingut a 3 persones a Benifaió de la Valldigna mentre intentaven robar en un caixer automàtic al qual van accedir a la zona blindada amb material especialitzat. Se'ls imputen delictes de robatori en grau de tentativa.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot encaixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Especialitat So i Imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
2: Más de uno.

0: Bueno, pues nada, seguimos nuestra marchita por la Safor en Valldigna. Cuando son las 12:42 minutos y tenemos a Carles Miret, como todos sabéis, el arqueólogo de Gandía, porque tiene buenas noticias para todos los amantes de esta siempre apasionante ciencia que es la arqueología, porque va a haber una charla sobre el yacimiento de Sancho Llop, y parece que además lo van a hacer dos primeros espadas, vaya. Carles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Benvingut a Onda Cero.
1: Hola, buen día, gracias.
0: Bueno, pues contamos, porque bueno, toda aquella zona de Sancho Llop, bueno, yo recordé sí. que per on estava Dulcesol, etcètera, etcètera.
1: Exacte.
0: Ahí sí. n'hi havia molt de la Gandia romana. Estem parlant de la Gandia romana o d'abans?
1: No, d'abans. La zona que comentes és la del Rajolar. I ahí hi ha documentada una gran vila rústica romana. Però, clar, això quasi és fa dos dies en comparació al que, a l'ocupació més antiga de Sancho Llop. Que Sancho Llop... En els moments més antics d'ocupació estem quasi remuntant-nos a fa 5.000 anys. És a dir, molt més enllà. Estan els romans més prop de nosaltres que els romans del poblament del Calcolític de Sancho Llop, del qual parlarem demà així al museu.
0: Uh-huh. Bueno, han sigut molts... porten molts anys investigant?
1: Sí. El jaciment arqueològic es va al voltant precisament del que era l'antiga Vital, la fàbrica de suc, i que després es va convertir en un centre comercial. Doncs en aquell moment, en el de transformació d'aquella zona, d'aquella riba, de la riba dreta del riu Serpis, ja es va documentar per primera volta restes arqueològiques. Ho va excavar en el seu dia un equip de la Universitat de València, I cal dir que ho va descobrir Joan Cardona, que va ser durant molts anys arqueòleg municipal de Gandia, que va fer una tasca molt important en la identificació de jaciments prehistòrics. I a partir d'aquest moment s'han anat succeint diferents campanyes d'excavació per diferents equips, i les últimes de tota la zona d'urbanització de Sancho Llop és la que dirigeixen Josep Pasqual i Esteve Rivera, de la qual ens parlaran demà. Digues, digues.
0: A on arribem? A Iberos, a Celtes...
1: Molt més enllà.
0: Molt més enllà, ja...
1: Exacte.
0: Bueno, parlant... ja són neandertals.
1: Tant no. Neandertals n'hi ha a Benirredrà, això sí. No la Benirredrà actual. La Benirredrà en el Puntal del Gat, en la cova del Puntal del Gat, que està en Benirredrà, que quasi passem pel costat, si anem passejant pel camí de la perdició en direcció a la Falconera, ahí tenim un jaciment en el que sí que neandertals. Però no, Sancho Llop és molt més recent, prou més recent. Estem parlant d'un jaciment calcolític, és a dir, de l'edat del...
0: Vosaltres sabíem paolítics i neolítics. Els lerdos en la matèria, sí. El calcolític no ho tenim clar, explica'm el seu.
1: Sí, calcos en grec vol dir coure. És el primer metall que comença a treballar-se. I encara estem en la prehistòria, perquè no n'hi ha documentació escrita ni d'eixes mateixes poblacions ni d'altres poblacions que parlen d'ells. En altres punts de la Mediterrània sí, però precisament en la costa mediterrània ibèrica no. I com anomenes el paleolític i el neolític, que són les dues grans divisions de la prehistòria, però quan acaba el neolític, que comença realment l'edat dels metalls, dins de les edats de metalls, l'edat del coure és la primera. I és precisament la del que anomenem calcolític, utilitzant aquestes dues paraules d'origen grec. Calcos per a coure i lític per a la pedra. No era pedra, perquè realment, encara que gastaven pedra, la novetat principal és que utilitzen ja per primera volta en aquesta zona metall, i és coure. I estem
0: com
1: parlant...
0: Com es va donar aquest canvi dels codols als metalls?
1: Sí, és un canvi transcendental en la humanitat, realment. Si se'n recordeu, i la gent que hagi pogut estudiar-ho a primària o a secundària,
0: en aquell entonces no estaven massa comunicats entre ells. Què passa, ho van descobrir tots a la una? O va ser algo que va anar transmitint-se d'alguna manera d'unes tribus a altres?
1: Clar, s'anava transmetint perquè realment, i això és un fenomen prou global, les bones invencions els grans descobriments circulen ràpidament entre la població. Els que no són tan bons igual poden tindre aturades o pot ser que en algun moment no arriben a passar d'una generació a una altra, però els grans invents sí. I un d'ells és el metall, perquè el metall el que té de particular és que tu el pots fondre i el pots tornar a utilitzar de forma indefinida. És a dir, tu tens una destral de coure, o després de bronze o després de ferro, que serien les tres èpoques més importants de les eres dels metalls, i quan veus que està mellada o que ja no pots gastar-la, la pots fondre, pots tornar una altra volta a tindre la nova, i pots tornar a fer-ho després, i pots tornar a fer-ho després, i passar de generació en generació. De manera que inclús molts dels metalls que arriben als, com comentaves també, a les societats iberes, per exemple, o les romanes, igual són metalls reciclats que s'han anat utilitzant des de molt anteriorment. I això és una cosa molt, molt curiosa. Clar, la pedra o l'os o la fusta se trenca i no és renovable, podríem dir, però els metalls sempre són renovables.
0: Ja, i és curiós que tot això es descobrir i inventar fa tant de temps en darrere, no?
1: Sí, sí, és molt interessant perquè, si us fixeu, no vivim en una zona en la que n'hi hagi molt de metall, de forma natural, en el nostre entorn geogràfic i geològic, però, per exemple, en la zona de la costa d'Almeria sí que n'hi havia mines i sí que n'hi havia molta més producció, precisament de coure. I ja tenien els seus circuits d'intercanvi, perquè, clar, la Safor no era productora de metall, la Safor era receptora de metall. Això vol dir que ve de fora. Es treballa, perquè una volta arriba així en brut, es treballa, es fon i es fan les eines. Però venia de fora i existirien circuits per terra, però el que d'alguna manera més curiós i més impactant pot ser de Sancho Llop, que està a la desembocadura o molt, a molt poc de la desembocadura del Serpis, i és un jaciment, podríem dir, litoral, és que molts d'aixòs metalls possiblement venien per intercanvi marítim. És a dir, n'hi haurien unes rutes de cabotatge, segurament, que anirien des de la costa d'Almeria portant metall a les zones en les que no eren productores de metall. I Sancho Llop, des d'aquest punt de vista, pot ser un jaciment que doni molta informació, però no només perquè arriba un metall que ve de fora segur i que possiblement ve per la mar, sinó perquè s'han trobat restes de cetacis, de mamífers, també a Sancho Llop mateix, com un dofí o com restes de balena, que estan també parlant-nos d'un contacte molt, molt íntim amb la marina, és a dir, amb la mar. I segurament això tenia que veure també amb la capacitat que tenien de navegació. A qual cosa, però estem parlant de fa 5.000 anys, no estàs malament.
0: La veritat és que el tema sona molt, molt, molt apassionant. Vaja, sí. Vaja que sí. Bueno, pues la veritat siga dita que tot això que estàveu comenteu de sí, lo que es va trobar en els silos, hi havia silos i en aquests silos què és lo que quin material hi havia per fer-lo, com digueu vosaltres, tan interessant.
1: Doncs, Rafa, jo crec que has donat en la clau de l'assumpte, que és el que fa de Sancho Llop també un jaciment especialment peculiar. En els estos poblaments que vivien en la riba del riu Serpis eren agricultors i al mateix temps eren ramaders. I cultivaven segurament el seu cereal en les algoletxes, és a dir, en les revoltes del riu o més enllà de la terrassa del riu Serpis, i utilitzaven per a emmagatzemar el gra, el cereal, que segurament en la major part dels casos era blat, ordi també podia ser, utilitzaven unes estructures perforades en terra que eren com sitges, però subterrànies. Tendien el seu sistema per a fer-ho estanc i per a poder conservar el gra de cereal d'un any a un altre, inclús més enllà. És a dir, era un sistema de conservació dels aliments que en el paleolític no es coneixia. En el paleolític, a banda de no conèixer-se tampoc ni l'agricultura ni la ramaderia, però no es coneixien les tècniques de conservació de la mateixa manera que en el neolític i que ja després en el calcolític. De manera que un grup humà podia emmagatzemar, guardar en el rebost, podríem dir, menjar per a les necessitats futures. Això es diu un rendiment diferit i això té molta importància perquè tu pots d'alguna manera reservar-te aliment per a una població major, i això és, des d'un punt de vista també de l'evolució de la cultura, és molt important. Però el que, com dic, és molt, molt peculiar de Sancho Llop és que moltes d'aquestes estructures que anomenem sitges, encara que pot ser que en alguns casos foren alguna cosa diferent, moltes d'aquestes, quan s'abandonen, s'utilitzen per a dipositar cossos humans. Es converteixen en sarcòfags, podríem dir, en tombes, en inhumacions. De manera que trobem gent enterrada en la riba del riu Serpis fa 5.000 i 4.000 anys. Després, inclús en època més recent, també continua enterrant-se. Però és un ritual funerari molt, molt, molt curiós, molt, molt, i molt interessant, perquè al costat de les persones que s'estan enterrant també es dipositen aixovars, ajuares, és a dir, deposicions de, per exemple, peces molt valorades socialment en aquell moment, com destrals metàl·liques, puntes de fletxa, però també restes d'animals més o menys completes, caps de porc, vaques completes, gossos, atenció, gossos que en aquell moment podien ser també animals de companyia, que podrien servir a societats com aquesta, que és una societat pastora, ramadera, per tant, necessita igual gossos per a cuidar del ramat, i també el cas excepcional d'un dofí, un dofí enterrat al costat d'una persona. Atenció, que això també és molt gros. I com dic, tot això és molt, molt, molt curiós.
0: L'anem de flipper, que fort.
1: Exacte, sí.
0: És impressionant,
1: sí.
0: I què feia ahí un dofí?
1: Un dofí... podríem parlar de moltes hipòtesis. Jo no ho he excavat, i Josep Pasqual i Esteve Rivera seran els que donaran més compte de tot
0: pues
1: això.
0: Sí, però sí, centrem-nos... Té raó. Centrem-nos en l'acte, compta molt.
1: Sí, a mi em va per el cap pensar, encara que és una hipòtesi que s'hauria de demostrar, que una persona que decideix, o un grup humà que decideix enterrar-se amb un dofí, és perquè té una certa familiaritat en un dofí. I qui té, i les societats que tenen familiaritat amb els dofins són els navegants, són la gent que navega, perquè els dofins solen acompanyar, solen inclús guiar, solen ser prou jugarrins amb els pescadors, de manera que ahí n'hi ha un vincle. El que està clar és que n'hi ha un vincle. Més enllà d'això ja és més complicat, perquè no podem posar-los en la ment d'aquestes persones. Però bueno, si t'enterres amb un gos, que és un animal domèstic, i t'enterres amb un dofí, no sabem quina història n'hi ha darrere, però la veritat és que la intriga ja simplement mereix vindre demà a escoltar a Josep Pasqual i a Esteve Rivera a explicar-nos quina és la seva visió del cas, perquè la veritat és que té una profunditat enorme.
0: Ja de que els meus avantpassats vivien en la cova del Parpalló, ja resulta que n'hi havia molt més jaleo, molt més avant.
1: Clar, però els de Parpalló són molt més antics, són del Paleolític Superior, i les que viuen, les societats que viuen al costat del Serpis, ja són agricultors i ja són pastors. Continuen utilitzant les coves. En les coves continuen enterrant a molta gent. Normalment el ritual més conegut d'enterrament durant el Calcolític és en cova. Portaven els seus difunts a les coves. Però n'hi ha alguns casos excepcionals, precisament els que no van a la cova, sinó que els enterren en les sitges al costat del riu. I també és un debat molt interessant saber per què. Encara no ho sabem, però ahí està el dubte. I el misteri, i al mateix temps el ganxo de l'arqueologia.
0: La xarra es farà en el mateix museu?
1: Com, perdó?
0: La xarra es farà en el mateix museu?
1: Sí, en el mateix museu. En la part expositiva, precisament, que dona on estan exposats els materials neolítics de la comarca de la Safor. I entre ells n'hi ha dues tombes també reproduïdes de dos enterraments que van aparèixer també i que van excavar precisament també Josep Pasqual, ho va excavar molts anys, a Piles, al costat del barranc de Beniteixir. Van eixir unes tombes també calcolítiques. De manera que volem aprofitar la xerrada per quan acaben ells en la taula fent una visita guiada, més o menys, al llarg de la sala i que expliquen no només els materials de Beniteixir que estan exposats, sinó el que hi ha de Sancho Llop en vitrina, que són alguns vasos ceràmics de l'estil decoratiu campaniforme, més les puntes de fletxa i algunes peces metàl·liques, més altres novetats també, que ja s'han publicat i que ja es poden dir, que són uns pesos són unes plaques de teler, també d'època calcolítica, és a dir, que estem pensant ja, per tant, que aquestes societats tindrien unes estructures per a teixir i per a fer els seus propis tèxtils, complexa, segurament en fibres animals o en fibres vegetals, però que també es pot documentar a Sancho Llop gràcies a aquestes plaques de teler que estan apareixent de ceràmica.
0: Ja ho sabeu. Este divendres, a les 6:30 de l'espre, en el Museu del Maga, una interessantíssima xarra. Carles, moltes gràcies per atendre-nos. Una abraçada i que vaig a tot de luxe.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Rafa, per l'atenció. Una abraçada.
0: Adéu. Bueno, pues esta se la vamos a dedicar a Palonés, que lo tenemos aquí de nuevo y todo de una pieza. Para ti, la Spacer de Sheila E.

0: que unes jornades que ja s'han consolidat a la nostra ciutat dintre del treball local en promoció de la salut, la participació comunitària i l'accés sectorial. Com sabeu, és una jornada que està impulsada per nosaltres, la col·laboració des de fa molts anys treballem en la cooperativa La Dula, també en Salut Pública, en Joan Paredes, i també en Ana Ocaña, en aquest moment de Fisavio. I bueno, el que esta vegada pues, parlem de jornades són creixent salut al territori, avançant en un camí compartit de ciutat, aliances i salut. I és la jornada que reunirà professionals d'atenció primària, de salut pública, de tècnics d'entitats locals, de presentar institucionals, entitats socials, molt acadèmics, ciutadania vinculada a la suport a la salut comunitària. Comentaves que ja hem dit que aquestes jornades les fem anualment, un any la dediquem a la ciutadania, o sigui, al teixit social i en aquest cas de les persones de la ciutat, i l'altre any la dediquem a tècnics i a personal, en aquest cas polític, que era en aquest cas treballar també diferents fórmules no, d'abordar la salut des d'una visió comunitària i sobretot la protecció de la salut i fent que la participació ciutadana i siga importantíssima i també intentant buscar l'equitat en entorns urbans i saludables. I bueno, estem molt contents perquè bueno, la veritat és que van llançar la convocatòria i bueno, ja està plena la jornada, o sigui, tenim llista d'espera, la podran veure en YouTube, o sigui, les persones, per tant, que no es preocupen, que no poden, però també hem fet una llista d'espera perquè quan hi hagi una vacant pues, que puguen participar i que puguen entrar. Això vol dir, en aquest cas, que ja les jornades són un referent a nivell de salut comunitària i d'intervenció, en aquest cas en salut en els municipis.
1: Bé, d'alguna manera, Lidovina, no sé, els temes de salut sempre a priori s'atribueixen a la sanitat, no? A la sanitat, als hospitals, però tu, estem parlant d'una ciutat saludable. Això és un tema, un punt de vista totalment diferent, no? A lo que la gent pugui interpretar quan parlem de salut. De quina manera s'involucra la ciutat amb la salut?
0: Bueno, nosaltres, aquestes jornades, quan es fem per la ciutadania i quan es fem en este cas, com esta vegada, que són a nivell tècnic, i nosaltres en aquest moment vam crear l'altre dia, que ja la teníem creada, però vam fer renovar-la, el que té la mesa intersectorial de salut. Ahí estan tots els col·lectius de la nostra ciutat, no? I en aquests col·lectius, des de lo que serien metges, infermeres, col·lectiu sanitari, veïns, veïnes, representants d'associacions, d'ahir vam anar allà, nosaltres hem treballat estos 7 anys, que són 10 anys, perquè en la pandèmia s'han quedat ahí, però han sigut 10 anys d'intervenció del primer diagnòstic que vam fer a la ciutat de Gandia. D'aquest diagnòstic han iniciat totes les polítiques en salut que hem fet a la nostra ciutat, que sabeu que som una ciutat que tenim 4 premis de la Red Espanyola de Ciutats Saludables, tenim premis de processos participatius com és la plaça de la salut en Roger Corella, però fem el projecte del final del passeig, que sabeu que estan les pistes de skateboard i estan tot el parc infantil. Això és un programa, una intervenció, una ajuda d'Europa, de fons europeus, a través de la Red Espanyola de Ciutats Saludables, que es va demanar des de l'àrea de salut. Per tant, lo que en aquest moment el que fem és que la ciutadania té de saber que no solament la salut és el que tu has comentat, és la prevenció i la cura quan et trobes malament, sinó és fer polítiques i que incluïs, en aquest cas, vinculades a espai urbanisme, al disseny dels espais públics, de com podem treballar des de l'administració per a generar espais saludables i centrar, en aquest cas, en la participació de la ciutadania. Pues la plaça de la salut va ser un procés participatiu en la ciutadania o tenim les parellades saludables entre les persones ens van dient quines problemàtiques tenen en el seu barri des d'una mirada de la ciutadania i que després, treballat en els tècnics, podem elaborar una millora. Per tant, ja dic, és abordat totes les qüestions relacionades amb la promoció de la salut des de l'entorn de la participació de la ciutadania i, per dir, d'alguna manera, el que fem és que li donem, en aquest cas, la intervenció a la ciutadania i en aquests moments, en aquesta jornada, els tècnics, per a veure, la setena, hem fet un resum d'aquells treballs, de tots aquells treballs que hem fet durant aquests 7 anys. Entonces, hem portat i portem els primers espais en el tema de salut, pues està en aquest cas Patxi Calarraga, que

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estan? Són les 2:30 i comencem Comunitat Valenciana en la Onda fins les 3 de la vesprada. Ja saben, avui, dia de molta música i també parlarem del talent jove, perquè uns joves de la Universitat Politècnica de València han creat una nova aplicació, Domate, que s'ha convertit bé en un referent, tot encara no està disponible, ara els contem des de quan, en allò de trobar company de pis compatible o propietari de confiança. Els contem de seguida, que tenim molt en el programa d'avui, ho farem amb Andrea Agut, però primer l'actualitat, Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal, Begoña, bona vesprada.
1: Anem a fer un repàs per les principals notícies, conta'ns.
2: Bé, doncs pues, continua sent ixa vaga educativa, des de passades les 12 del migdia està en marxa la que és ja la 8a mesa de negociació entre la Conselleria d'Educació i els sindicats per tractar de desbloquejar ixa vaga indefinida que manté el professorat de l'ensenyament públic des de fa ja 14 dies. Els sindicats que diuen volen continuar negociant mentre ultimen la consulta que van a traslladar previsiblement esta vesprada als docents que han tornat a concentrar-se a les portes de la conselleria. De moment diuen un no a eixa proposta de ràtios que els havia fet la conselleria i que estan analitzant punt per punt. Abans de la reunió, el sindicat, amb els sindicats, la consellera Carmen Ortí ha rebut els presidents de la confederació Gonzalo Anaya i de FAMPA València. Dir també que en Alacant centenars de professors vestits de negre han protagonitzat este matí una marxa per la Rambla i la plaça de l'Ajuntament per a escenificar, diuen, l'enterrament de l'educació pública, mentre que el professorat castellonenc ha traslladat avui la protesta fins a les portes de l'Auditori Palau de Congressos de Castelló. La reina Sofia i el president de la Generalitat han assistit al Congrés de la Federació Espanyola del Banc d'Aliments. El president de la Generalitat precisament ha apel·lat al diàleg i al sentit comú dels docents en esta vaga, ha mostrat la seva confiança en que es resolga el conflicte, encara que diu que les dues parts tenen que fer sessions, mentre que els professors correctors de les proves d'accés a la universitat, de l'ESPAU, consideren abusiva la proposta de serveis mínims del 100% de la conselleria. Alguns han començat ja a presentar les seues renúncies davant dels tribunals avaluadors. Estarem molt pendents d'eixa mesa.
1: Molta incertesa.
2: D'eixa mesa de negociació que està a hores d'ara en marxa. Notícia d'última hora que anem a contar també així és que l'alcaldessa de València, Maria José Català, ha sigut citada a declarar com a testimoni davant de la jutgessa que investiga la gestió de la Dana, mentre que l'exconsellera i portaveu del Congrés, l'alcaldessa serà el 8 de juliol, perdó, mentre que l'exconsellera i portaveu del Consell, Ruth Merino, testificarà el proper 22 de juliol. Estos són alguns dels principals assumptes. També parlarem d'altres com l'escàndol per la presumpta adjudicació irregular d'habitatges en la residencial Les Naus de la plaça de la platja de Sant Joan en Alacant, que ha tornat a sorgir avui en el ple ordinari. Que ha passat? Que el grup socialista ha recordat a l'alcalde que en el seu moment va anunciar que prohibiria els càrrecs públics que optaren a l'adjudicació d'estos habitatges protegits, però avui l'alcalde no ha volgut respondre al respecte. Així que d'això hi farem una prèvia, perquè demà s'esperen 36 graus, eh?
1: Mare meua, com tenim l'horatge.
2: Tinguem que tindre molt en compte que demà tindrem alerta per calor.
1: Per calor, sí, sí, i a plegar prompte, acabant el molt mes de maig, però bé, veurem com es presenta l'estiu. Gràcies, companya.
2: Gràcies a tu.
1: Després vos escoltem amb més, ja saben, la pròxima cita informativa a les 7:20 de la vesprada amb Ramon Pérez i els butlletins informatius i al web, que poden trobar tot en tot moment allò que passa a la Comunitat Valenciana, com també una gran celebració, la de Benicarts, que està de 40 aniversari i Europa FM els 30 anys celebrant-ho tots en una cita única per als amants de la velocitat i la bona música, un torneig especial Benicarts 40 aniversari 340 voltes que es disputa el 7 de juny en el kàrting de Benicàssim, un dels circuits referència d'Espanya des del 1986. Seran 340 voltes d'adrenalina, competició en format resistència i un ambient immillorable assegurat amb SSG i musical d'Europa FM. Organitzats per Benicarts, poden inscriure's en benicarts.com. Molt interessant el que ens apropen els nostres companys també, d'Onda Cero Castelló, i no els deixem de la mà perquè continuem, que ja està el nostre company d'Europa FM, Javi Mendigatxa, amb moltíssima música.
0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda.
3: Llega el momento ideal para renovar tu casa. Aprovecha el 20% de descuento extra de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo lo que tu casa necesita. Solo del 29 de mayo al 2 de junio. Conforama.
4: Este cap de semana, Baus en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, Rui Fernández, Diego Ventura i Lea Vicens. I diumenge, correguda amb Antonio Ferrera, Paco Ureña i Manuel Escribano. La Fira de Sant Isidre, en directe, a les 7 de la vesprada, es veu en Apunt.

0: Temporada ja de festivals, de que ens visiten els nostres artistes preferits a la Comunitat Valenciana. Avui, en este Dijous, pues espai de molta música. Company Javi Mendigatxa, molt bona vesprada.
1: Com dius, Begoña, no estarà a l'Arena Sound, estarà al Festival de les Arts d'ací uns dies, i és que diuen de la seva música, de la música de Carlos Sanz, que és indie pop multicolor. I sí que és veritat, que és una música elegant amb tocs independents, i està començant a més a apuntar un nou disc, i és que fa uns dies publicava un nou tema, el que estem escoltant, Arena Sound. Arena Sound és una cançó que parla dels festivals, del que en ells es viu, i de com la música fa de fil conductor d'històries personals que es queden en la nostra memòria per sempre. El dia 6 de juny, com dia, tornarà a pujar-se a l'escenari a la nostra terra, serà el Festival de les Arts, però abans, com sempre, tenim la sort de comptar amb Carlos Sanz, així en Comunitat Valenciana, en la Onda. Què tal, Carlos, com estàs?
2: Hola, pues molt content, no?, d'anar a les Arts, que ja sempre tenia ganes d'aquest festival, que inicia una mica l'època de festivals.
1: La veritat, estava parlant jo de que Arena Sound és, com deia al principi, una cançó que has publicat fa uns dies, una cançó que té darrere molta nostàlgia, no?, em dona la sensació a mi.
2: Sí, sí, és una mica nostàlgica, no?, i és cert que aquest Arena Sound del que parla, no?, era un arenal que encara que continuï existint no pots tornar, no?, perquè ha canviat, som més grans, i el temps fa que les coses, encara que continuïn existint, també canviïn, no?
1: Nou tema, jo suposo que arriba un nou disc pronte, no sé si també té este toc nostàlgic el disc o apuntarà per a tots els puestos.
2: Bueno, la nostàlgia és una cosa molt inspiradora, no?, i sempre hi ha cançons que l'abracen, no?, per parlar d'aquest sentiment que tots, a mesura que ens anem fent una mica grans, sembla que li trobem una mica més d'espai a la vida, la nostàlgia. Però bueno, hi ha una mica de tot el disc, i és també la gràcia de treure un disc i no un single, no?, poder parlar de moltes coses diferents.
1: I quan arribarà?
2: Ai, pues no sé, estic treballant, m'agradaria aquest any, però si no arribo, pues al principi el següent, una mica com vagi, perquè la veritat és que és una bona feinada.
1: La veritat és que has tingut molt de treball, perquè Carlos Sanz practica més arts, no només la música, i és que, per exemple, no fa molt de temps presentaves El ruido de las estrellas, un llibre en el qual repasses la teua trajectòria professional i personal. Què veus quan analitzes aquests 20 anys, més de 20 anys de carrera?
2: Bueno, clar, aquí parlar 20 anys és una mica heavy, en realitat.
1: Com passa de ràpid,
2: Sí, sí, però de ser petit, no?, i de començar a conèixer el que és l'art, el que és la creativitat i tot aquest procés, aleshores sí que ens remuntem a 20 anys. Realment, la carrera discogràfica té 10-12 anys, i sí que hi ha un punt en el llibre, doncs sembla que s'acompleix una mica el somni de ser artista, de dedicar-te a això, i parla molt una mica d'aquest procés de com un somni es pot tornar realitat i com a vegades aquest somni pot ser també una mica una condena o algo que t'ho faci passar malament, no?, també.
1: Però això de que estàs parlant de que pot ser una condena, jo tinc la sensació, no sé, és la sensació que em dona, que El ruido de las estrellas és un disc, és una cançó, és un llibre, estàs en un moment ara mateix, jo crec, que estàs en un moment de transformació, de tractar de retrobar-te a ti mateix, no?, a tu mateix.
2: Sí, la intenció del llibre era una mica aquesta, no? Jo crec que estem tots visquent un món que ens condueix una mica a ser tots una mica iguals, no? Aquest tema de tots acabem consumint el mateix, ens acaba agradant el mateix i aquest algoritme que fa que ens tornem una mica similars entre tots, doncs és una crida, no?, també a buscar una mica cap endins i trobar quines són les coses que genuïnament ens han fet ser el que som.
1: Què queda, Carlos, d'aquell xic que comença fent rap?
2: Bueno, jo crec que hi ha un canvi estilístic, però a un nivell creatiu jo penso que sempre he sigut una persona molt similar i que m'han inspirat les mateixes coses, m'ha agradat parlar de coses similars i no considero que hi hagi tant de canvi, no? Però a vegades sí que és cert que canviar una mica l'eina doncs sobta més pels altres que per un mateix.
1: No hi ha tant de canvi, però sí que pot ser que hi hagi molt de canvi en el que és la indústria de la música, no? Tots els anys que portes.
2: Sí, sí, clar, una mica sí que és veritat que quan vaig començar fa 10 anys i semblava que Spotify era una cosa molt nova, no?
1: Vaja.
2: I que era com un suplement a l'hora de treure els discos. Clar, però estic parlant de 10 o 12 anys que no és tant, saps? I vull dir, però fixa't que fa 12 anys van arribar els primers iPhones. En realitat, aquest canvi una mica de portar tota aquesta informació a la butxaca sí que ens ha canviat la manera de consumir l'art, la música moltíssim, i sí que trobo que la manera de consumir ha canviat molt, no? I també s'ha democratitzat molt la música, tothom està fent música, molta més gent fa música i trobes també doncs, artistes que no haguessis trobat abans. Sí que tot té la seva part positiva i la part també negativa que penso és que a vegades està com perdent aquesta cosa romàntica, no? De profunditzar amb les obres que fan els artistes, perquè hi ha tantes que no dona temps, no, a profunditzar-hi.
1: Clar. També és veritat que pot obrir portes, no? Com per exemple des de Llatinoamèrica, perquè tu ara mateix per Llatinoamèrica eres molt conegut també.
2: Clar, el que comentava, que hi ha una part positiva aquí, no? I una altra és aquesta, com poden viatjar les cançons, no? El fet de que pugui anar a Llatinoamèrica i estem fent concerts enormes i estic anant a països que potser en la meva vida vaig somiar anar-hi, com, jo què sé, El Salvador o Costa Rica o Guatemala, estem fent gires per ahí i és una cosa estupenda, no? Jo a vegades arribo a un lloc i penso, però com pot ser que aquí hi hagi gent que va seguir escoltant i que estigui esperant que toqui, no? Em costa creure i fins que no estàs allà cantant la cançó i la cançó i estàs veient les cares de que la canta amb il·lusió, no t'ho creus, no? I aleshores penses, hòstia, és que soc tan afortunat que estigui passant això que no m'ho crec.
1: Quines diferències hi ha entre el públic que et trobaràs el dia 6 a València, al Festival de les Arts, i el que et trobes, per exemple, a Llatinoamèrica quan viatges per allí? Quines diferències hi ha?
2: Bueno, jo penso que el públic és públic, no? I això és una cosa que pregunten molt, com si la gent fos molt diferent, però al final quan una persona connecta amb una cançó i s'emociona, doncs això és un llenguatge universal, no? I els éssers humans tenim aquesta sensibilitat i això és una cosa que t'ha de trobar aquí i en Pequín, no? Sí que és cert que hi ha com un fanatisme una mica més apassionat allà a Llatinoamèrica, coses que aquí potser veiem més en el futbol, no?, amb l'esport, allà sí que es veuen amb la música i sí que es nota, no?, com que t'esperen a l'aeroport o tot aquest tipus de coses, que és un fanatisme una mica més pronunciat. Però al final, quan la gent està connectada i cantant, pot ser València, pot ser la Conchinchina, eh?
1: Això deu ser per a flipar, no?, el arribar a un aeroport i que hi ha xefans després, esperant-te.
2: Sí, absolutament.
1: Perquè així aquestes coses no les fan. Com serà el directe del dia 6 de juny al Festival de les Arts? Què veurem?
2: Bueno, pues la veritat és que ara com no és un any de novetat de disc, com que tinc una mica menys la pressió o la intenció de presentar cançons del disc anterior, doncs el que m'agrada fer en aquests anys que són més relaxats de llançaments és fer una mica de recorregut del que he anat tocant, no?, als festivals en els últims anys, així que jo crec que aquest any és maco, doncs, perquè recupero cançons que vas tocar al primer Les Arts, no?, que em recordo perfectament, i recuperar coses del repertori una mica més clàssiques, ja que no hi ha un llançament d'un disc, doncs aprofito i faig una mica aquest recorregut. Jo crec que la gent també ho agraeix, no?, aquest exercici de nostàlgia. Al final les cançons són com petites finestres a moments que hem viscut. Crec que és una cosa molt emocionant.
1: Abans parlàvem de la importància de Spotify i de coses semblants per a obrir les portes de molta música, però els festivals també, perquè hi ha moltes vegades que en un festival és quan trobes a gent que de sobte l'escoltes i dius, uah, que bé que sona això, no? I ja et quedes amb ells.
2: Sí, jo crec que en el meu cas he sigut un artista que ha crescut pels festivals, perquè jo no he sonat pràcticament res a la ràdio i és veritat que Spotify, bueno, pues quan funciones, però quan no tampoc et dona una especial atenció, no? I en aquest sentit sí que noto que els han sigut per mi com una mica el cavall de camp, no?, de créixer, que la gent anés allà i jo tocava abans de Vetusta Morla o d'un grup més gran o el que fos i la gent deia, pues, m'ha agradat o no m'ha agradat i el buscaré i el sentiré i l'any que torni doncs potser vaig a veure en una sala i sí que he notat que el meu procés com de creixement ha sigut perfectament el dels festivals, sí.
1: I tornant a Arenal Sound, el tema que acabes d'editar, la veritat és que es viuen també moltes històries personals que queden per a sempre.
2: Bueno, jo crec que sí, jo crec que és aquest moment com de l'estiu on tothom, bueno, te comparteix aquelles nits amb els amics o amb una paradella, amb una persona que estigui coneixent, inclús hi ha molta gent que es coneix allà, no? I aquestes petites històries que queden encapsulades en nits plenes de cançons, em sembla que, bueno, que era com una cosa molt potent, una imatge molt potent, sí. De fet, jo me'n recordo de pràcticament tots els festivals on he tocat, i si em parles de, ostres, te recordes a Elda l'any, no sé què, doncs me'n recordaré del concert, de l'ambient, de la nit, que són moments inoblidables, per molt que els visquem.
1: Jo crec que el que sí que te'n recordaràs era, crec que era el de les Arts, precisament, en la pandèmia, no sé si te'n recordes, sí. Que va ser al Port. Jo estava en aquest festival i era molt curiós perquè si la gent s'alçava de la seva silla...
2: I paraven la bomba, sí, sí. Tota la música o alguna cosa.
1: I van estar veient-te i hi havia moments en els que deixaven d'escoltar-te. Era una cosa molt rara.
2: Des de dins no notàvem tant, perquè clar, des de dins el monitoratge el continuàvem sentint nosaltres per no perdre'ns, però sí que ja veiem com la gent de cop i volta era com, hòstia, què ha passat, no?
1: Clar, era una cosa molt estranya. Sí, sí, sí. Carlos, tot
2: la cosa de la pandèmia va ser una part.
1: Molt surrealista tot. Ara pensem moltes de les coses que feien i la veritat és que, en fi. Carlos, moltes, a tots els que passeu per Comunitat Valenciana en l'Onda, el que fem és demanar-vos que recomaneu una cançó, un artista que estigueu escoltant molt últimament, que us agrade molt.
2: Ah, pues mira, jo tinc un molt bon amic mexicà que col·labora amb ell amb una cançó que es diu Amor Papaya, que segur que si algú s'escolta i escolta la meva música la coneix, que es diu Caloncho, i fa 2-3 setmanes ha tret un disc nou que és ben maco i que parla una mica com d'apreciar els sabors de la vida, i crec que és un disc interessant per escoltar, el disc nou de Caloncho.
1: Doncs aquesta cançó, qualsevol cançó de Caloncho, acomiadarem el nostre programa d'avui, però ara t'acomiadem en una de les teues cançons, una de les mítiques, i tenim moltes ganes de tornar a escoltar-te en directe el dia 6 al Festival de les Arts a València. Carlos, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies. Allà ens veurem. Una abraçada.
1: Adéu, chao.
2: Bon dia.
1: Doncs aquesta i moltes altres sonaran al Festival de les Arts el dia 6 de juny, Begoña. Així que una d'aquestes dates importants a agendar.

0: Trobar pis ja no és l'únic mal de cap per a milers de joves. Ara, trobar un company de pis compatible o un propietari de confiança també s'ha convertit en tota una odissea. Per això naix Doomate, una nova aplicació creada per tres estudiants de la Universitat Politècnica de València que vol revolucionar la convivència en pisos compartits. Andrea Agut, bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada. Ara te'n conté la solució que plantegen aquests tres joves d'Alcoi i de València, però abans anem a preguntar-li als valencians, si te pareix, quines són aquestes experiències reals que han tingut compartint pis. Vinga, anem a escoltar-ho.
2: Compartí piso hace un tiempo con tres personas. Lo que pasa que convivir con ellos era horrible porque dejaban siempre todo por medio, traían gente a casa. Una vez me acuerdo que tenía productos míos en el frigorífico y a la mañana siguiente me levanté y me encontré todo vacío. O sea, los amigos de mis compañeros supuestamente me robaron todo. Encima me dejaban todo el baño súper sucio siempre porque éramos como cuatro personas para un baño. O sea, el tema de higiene era horrible.
3: Sí, comparto piso con mi novia y no estaría cómodo compartiendo piso con un desconocido, por así decirlo.
4: Con dos amigas y mi pareja. Y al final la convivencia se hace complicada porque hay muchas responsabilidades de casa, de limpieza, ordenar, y no siempre se cumplen.
1: Jo diria que està el 50-50 entre males experiències i bones experiències.
0: Tota
1: jo crec que
0: malícia.
1: Guanyen quasi les roïnes.
0: Jo, sí.
1: Les males experiències.
0: Per la general jo crec que sí,
1: Sí.
0: I jo crec que és una sort trobar bons companys de pis. Que
1: perquè
0: tots pensem que ho som, però després en el dia a dia hi ha matisos, o incompatibilitats, que tot pot ser, no?
1: Sí.
0: Entre amics, entre persones.
1: I una persona és molt diferent fora de casa i dins de casa,
0: També.
1: Que cada vostra casa és molt bé.
0: I cadascú té un manies.
1: Totalment.
0: Mira que hem parlat en este programa de manies, pues ja.
1: Assenyant moltes, sí. Bé, pues ara plantegem la solució, no?, que han pensat aquests estudiants de la Universitat Politècnica de València amb aquesta ferramenta Doomate, se diu, impulsada per Arnau, Juan i Samu, que pretén canviar la forma en què els inquilins i propietaris connecten abans de compartir vivenda, una espècie de Tinder del lloguer, tal com ens ha explicat un dels seus creadors, Juan Company, de només 22 anys.
5: Doomate es la plataforma integral de convivencia que ayuda tanto a inquilinos como a propietarios a elegir mejor. Para los inquilinos pueden buscar compañeros de piso, pueden buscar piso. Lo que les ofrecemos es encontrar a la gente más compatible y que más se parece a ellos. Y para el propietario lo que le ofrecemos es elegir bien al tipo de inquilino que quiere, ver los perfiles de cada solicitud, de cada inquilino, y poder comunicarse con ellos a través de la aplicación. Y una vez se genera un vínculo entre ellos, entre propietario e inquilino, pues poder comunicarse durante toda la estancia y al final de la estancia valorarse unos a otros.
1: I d'on va sorgir la idea? Doncs la idea, evidentment, va sorgir d'aquestes experiències que van viure els propis creadors, Arnau, Juan i Samu, que per cert eren companys també de pis, i també dels testimonis, no?, que anaven recollint dels seus amics i dels seus familiars.
5: Empezamos a desarrollarla porque en parte fuimos un poco víctimas del problema que hay en el mercado de alquiler y que cada año lo enfrentan miles de estudiantes, miles de inquilinos, y quisimos construir la aplicación que estamos desarrollando para acabar con estos problemas.
1: Doomate el que fa és combinar elements de les aplicacions tradicionals de cerca de vivenda que coneixem tots amb sistemes de valoració semblants als de les apps de cites, per això diem lo del Tinder,
0: clar,
1: o també altres plataformes de serveis. L'objectiu, com diguem, és facilitar aquesta convivència més segura, més transparent i més adaptada a les necessitats de cada usuari per a no emportar-nos un susto, no? I a través dels perfils personalitzats, tant els propietaris com els inquilins poden consultar informació relacionada amb hàbits, preferències o experiències prèvies abans de aceptar compartir ese pis.
5: Te descargarás la aplicación y la aplicación tiene dos módulos bien diferenciados, que es el de inquilino y el de propietario. En el caso de que fueras un inquilino que está buscando o compañero o piso, o ambas, tendrías que contestar unas preguntas sobre ti, sobre convivencia, sobre lo que buscas, y estas preguntas lo que hacen es completar tu perfil. Entonces, una vez has completado tu perfil, ya puedes buscar compañeros de piso que son totalmente compatibles a ti y también buscar pisos en función de las necesidades de búsqueda que tengas. Y en el caso de que fueras con alguien, es decir, si sois varias personas las que os vais a una nueva ciudad, podríais uniros juntos a la aplicación formando un equipo que es lo que nosotros hemos llamado vínculo. Y luego para el propietario simplemente subiría sus pisos, definiría el tipo de inquilino que quiere para cada piso, en el caso de que tenga varios, y a partir de ahí empezaría a recibir solicitudes de esos inquilinos perfectos. Y una vez se dé cuenta de que ese inquilino vale la pena, pues le propondría una reserva.
1: És una aplicació molt pionera perquè té valoracions que funcionen en les dues direccions, no? No només en una, algo que ens conta Juan que no tenien les aplicacions que fins ara existien.
5: Lo que existen son aplicaciones para buscar compañeros de piso solo y también pues portales como Idealista que van más enfocados en el piso que en la convivencia entre personas. Entonces lo que nosotros quisimos fue centralizar todo en una aplicación, solucionar todos los problemas de convivencia entre inquilinos en una aplicación y también toda la comunicación entre inquilinos y propietarios.
1: És a dir, que els propietaris podran opinar també sobre els inquilins, però els inquilins també podran valorar els casolans o les immobiliàries. D'esta manera, la plataforma busca premiar també els perfils amb millor reputació, els millors companys i els millors casolans, i fomentar aquesta confiança entre els usuaris. I què és el que es valora? Quines poden ser aquestes preferències per el que respecta als que busquen, per exemple, companys de pis? Doncs, per exemple, si ens agraden les mascotes, sobretot si som estudiants o si som treballadors, no? Perquè evidentment els treballadors busquen treballadors i els estudiants busquen a gent que porte una vida més d'estudiant, no? Si són persones més tranquil·les, si són més festeres, més nocturnes, en fi, aquestes coses que ens importen a tots, no?
0: Un bon filtro.
1: Un bon filtro, exactament. I a més l'aplicació serà gratuïta per a les persones que busquen pis o company de vivenda i els propietaris podran anunciar alguns immobles sense cost i només pagaran si volen publicar-ne més. I li hem volgut preguntar també a Juan, perquè Juan no deixa de tindre 22 anys i sap perfectament com està ara mateix el mercat de la vivenda, sobre si aquesta aplicació és realment una solució per al problema de la vivenda. Ens diu que no, però el que sí que ajuda és a aquesta millor experiència compartint pis i dins del gran problema de la vivenda, doncs que aquest no sigui tan problema.
5: Porque realmente muchos propietarios lo que hacen es subir el precio del alquiler también como filtro para poder asegurarse de que esos inquilinos van a ser solventes. Entonces, si podemos crear un sistema de reputación en el que puedan elegir con mejores garantías, pues yo creo que podemos contribuir un poco a ese problema de la vivienda. Obviamente es un problema también de oferta y demanda que ahí no podemos controlar, pero cada granito de arena que aportemos, mejor.
1: Doncs sí, segur que li facilitarà molt la vida a moltíssima gent, jove i no tan jove, que busquen company de pis o que busquen inquilí. L'aplicació segurament iniciarà al mercat el 15 de juny, estarem molt pendents i els informarem en el cas de que la vulguin descarregar.
0: Clar que sí, si està a partir del 15 de juny, no? Entenem que les plataformes d'Android i d'Apple podran descarregar-la.
1: Exactament, per a tots, sí, ens ha explicat ja
0: com fer-ho, és molt fàcil. I si tenen una situació en la que busquen pues, un company o busquen a qui alquilar i saber ben bé qui està entrant a la vivenda, doncs és una molt bona iniciativa i donem l'enhorabona a estos estudiants tan joves, 22 anys, ja tan pioners en el món de l'emprenement, lo difícil que sembla, no? Però per totes, clar que sí. Gràcies, Andrea.
1: Gràcies a tu.
0: Continuem.

Doncs amb la cançó que està sonant de fons, Amor Papaya, ja saben, de Carlos Sadness i Caloncho, ens acomiadem en el programa d'avui amb bona música perquè apleguem a les 3 de la vesprada. Continuen així a Onda Cero amb més informació i nosaltres tornem demà a les 2:30. Adeu.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La negociació de la vaga educativa indefinida fa un alt en el camí. La mesa de conselleria i sindicats tornarà a reunir-se ja dilluns. La Generalitat es mostra optimista, però els sindicats pensen ja en possibles noves mobilitzacions. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Pendents a més del juí contra l'exjugador del València, Rafa Mir, per una presumpta doble agressió sexual, li demanen més de 10 anys de presó. La decisió final podria produir-se en les pròximes hores. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem.

0: Llega el momento ideal para renovar tu casa. Aprovecha el 20% de descuento extra de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo lo que tu casa necesita. Solo del 29 de mayo al 2 de junio. Conforama.
1: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: La negociació per a donar amb una eixida a la vaga educativa indefinida continua oberta. És el qualificatiu al qual sí coincideixen els sindicats i la Conselleria d'Educació. La negociació continuarà ja la setmana que ve i ho farà a través de meses sectorials per cadascuna de les demandes. Les dues parts es donen ara uns dies per a actualitzar documents, per a posar-ho tot per escrit i per a preguntar també per futures noves mobilitzacions. Sentim Marc Candela, Txelo Valls i Maite Tarazona del Sindicat de l'Ensenyament STPD, de Comissions Obreres i d'UGT, respectivament.
3: Jo crec que el professor vol que ens deixem la pell fins al final i que negociem punt per punt fins a aconseguir el màxim que demanem, que és el que pensem que és necessari per a que l'atenció als nostres alumnes siga el més digna possible.
4: Pues hem de primer repensar i veure quines són les propostes que podem llançar al professorat en general per a que ens diguin que estarien disposats a seguir.
5: La part positiva és que volen continuar negociant, però cada dia ens trobem en una situació diferent i la veritat és que descol·loca prou i els companys i les companyes també no acabem d'entendre la situació.
2: La Conselleria d'Educació es mostra avui optimista amb la negociació i recorda que els pressupostos de la Generalitat d'enguany, que seran aprovats el juliol, inclouran un augment del pressupost educatiu. Pablo Ortega és el director general de personal docent de la Generalitat.
6: Jo crec que ara podríem dir que estem apropant-nos i que estem al 80% d'acord en les qüestions fonamentals. Estan sorgint altres qüestions que estem incorporant al debat, però en principi la meva impressió és que hi ha voluntat d'acord, voluntat per la conselleria que està negociant contínuament.
2: Negociació oberta en qualsevol cas i protestes en marxa ara mateix. Tenim convocada en estos moments a l'Horta Nord una cadena humana de suport a la vaga. Cadena humana des de Rafel Bunyol fins a Tavernes Blanques. Esta pròxima nit l'alumnat de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València i del Conservatori Superior de Dansa de València començarà una acampada de suport també. I este matí centenars de professors i de professores vestits de negre han protagonitzat una marxa a Alacant per la Rambla i per la plaça de l'Ajuntament, Pepe Requena.
7: Portaban coronas de flores y cajas negras que simulaban ser ataúdes, acompañados de marchas de procesión. Se han podido ver lemas como la consellería nos ahoga, descanse en paz, en víctima de los recortes en FP pública o vuestros recortes nuestro funeral. Los profesores con los que hemos hablado coinciden en un aspecto crucial, las ratios. Lo que ofrece la consellería es insuficiente.
8: He hecho una propuesta que en 2035, creo, pone 30 alumnos o creo que 25 alumnos en cuarto de eso. Dentro de 10 años, yo ahora mismo en clase tengo 33 alumnos. A lo mejor 8 no hablan español.
7: Y esa es otra, la falta de profesores de apoyo para el gran número de alumnos extranjeros de múltiples nacionalidades que hay en Alicante y que también hay chicos y chicas con necesidades especiales.
2: Les famílies de l'alumnat continuen mantenint el seu suport als mestres. Avui, federacions d'associacions de mares i pares d'alumnat s'han reunit amb la Conselleria d'Educació per a traslladar-los les demandes de les famílies. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, apela de nou al diàleg i al sentit comú. Mostra la seva confiança en que es resolga este conflicte. Considera que ha d'haver-hi sessions, diu Pérez Llorca, per part de les dues parts.
9: Una situació complicada, no? En la que crec que va fer falta encara més diàleg, més enteniment, més sessions per ambes parts per a poder arribar a un acord. Jo sí que li dic que com a màxim responsable de la Generalitat Valenciana assumisc el compromís de seguir adaptant alguns àmbits per a que siguin tots més còmodes a l'hora de firmar un document. Però si de l'altra part no hi ha ningú tipus de canvi, ningú tipus de sessió, va ser molt difícil arribar a un acord.
2: I a tot això assumem encara una derivada més que es materialitzarà la setmana que ve. Els professors correctors de les proves d'accés a la universitat d'enguany que han començat a presentar ja les seues renúncies no acudiran a treballar. Amparo Sánchez.
10: Consideren que amb esta decisió es vulnera el seu dret a la vaga de manera evident quan és l'única manera per a reivindicar millores en el sector educatiu. Malgrat la situació actual, segons Bernat Parra, professor corrector, no creu que els professors renuncien massivament.
11: Entonces la gente prefiere ir y atender correctamente a sus alumnos y corregirlos de manera objetiva y de lo más profesional posible, que ejercer un derecho que después no va a llegar tampoco a ningún sitio porque nos van a sustituir igualmente. Para que esto tuviera un efecto de verdad, todo el mundo tenía que renunciar, pero claro, están las cuestiones legales de si se puede, los compromisos morales de la gente con estas convocatorias que al final la gente se apunta de manera voluntaria.
10: Afirma que malgrat haver estat de vaga, les últimes setmanes han continuat corregint els exàmens de l'última avaluació i atès l'alumnat. Recordar que la Conselleria d'Educació va respondre que com a mesura preventiva, la Comissió Gestora de la Pau anticiparia la constitució dels tribunals com a màxim a demà divendres i va assegurar que hi ha 1.500 professors voluntaris.
2: A este respecte, la Universitat de València ha emès avui un comunicat demanant que s'arribi a un acord de la vaga educativa indefinida a la major brevetat, diuen. La institució acadèmica demana avantposar l'alumnat reconeixent al mateix temps el paper essencial, segons diuen, del professorat en l'ensenyament públic. Fons de la Conselleria d'Educació fan una crida a la tranquil·litat pel que fa a eixes proves d'accés a la universitat, descarten ara mateix qualsevol incidència amb la selectivitat d'enguany.
12: La brújula Comunitat Valenciana.
13: Parlar fort, interrompre'ns en parlar, fer tard, eixir de festa entre setmana, coses així no són molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar envasos de paper i cartó al blau, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
14: El viernes 29 de mayo vive una edición especial de Comunidad Valenciana en la Onda desde el CDT de Turismo de Valencia. Hablaremos de turismo con valores, el lado humano del turismo en la Comunidad Valenciana. Un turismo que da oportunidades, que genera empleo y que mejora la vida de muchas familias. Porque el turismo, cuando se hace bien, también es compromiso, igualdad y futuro. Comunidad Valenciana en la Onda, el viernes 29 de mayo desde la CDT de Turismo de Valencia. Con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana, el turismo que sostiene. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Generalitat Valenciana, Gobierno de España.
2: 7 i 28, avui està desenvolupant-se a l'Audiència de València el juí per la doble agressió sexual que va cometre presumptament l'exjugador del València, Rafa Mir. Els fets van succeir a sa casa de Bétera després d'una nit de discoteca amb Pablo Jara, un altre futbolista. La víctima ha relatat com va viure la presumpta agressió sexual amb por, ha dit, amb dificultat per a respirar i demanant a Rafa Mir que parara. Ell només ha respost les preguntes del seu advocat i ha insistit en que tot va ser consentit, ha dit. La Fiscalia demana una pena de 10 anys i mig de presó per a l'exjugador del València per eixa presumpta doble agressió sexual, 3 anys en el cas de Pablo Jara per tocaments sense consentiment. La Fiscalia, d'altra banda, ha iniciat en les últimes hores la investigació a la confraria de la Puríssima Sang de Sagunt, que va tornar a negar-se ara fa uns mesos a que les dones participin activament dels seus actes religiosos. Una decisió que se suma a l'inici del procediment per part del govern central per a retirar el distintiu de festa d'interès turístic nacional a la Setmana Santa Saguntina. I l'escàndol per la presumpta adjudicació irregular de vivendes de protecció oficial a Alacant ha tornat avui a ressorgir, concretament al ple ordinari de l'Ajuntament de la ciutat. El Partit Socialista recorda a l'alcalde, a Lluís Barcala, que en el seu moment Barcala va anunciar que prohibiria els càrrecs públics i municipals que optaren a l'adjudicació d'habitatges protegits. Pepe.
15: La portavoz socialista Ana Barceló ha reprochado al alcalde que cuando surgió el escándalo fue el primero en ponerse delante de la indignación pública y anunció que llegaría hasta el final. ¿Dónde han quedado esos valientes anuncios?, ha preguntado Barceló.
16: Señor Barcala, aquello sonaba no solo a contundente, sino a valiente, a firme. ¿Dónde ha quedado todo eso, señor Barcala? Ha quedado en puro teatro.
15: Lejos de responder, Barcala ha delegado en su portavoz, Mari Carmen de España, para acusar a Barceló de tener soberbia moral por hacer parecer el caso Lesnaus con lo que está ocurriendo en el PSOE y en el gobierno.
17: Se puede hacer una serie larga de Netflix. Mire, le voy a decir los capítulos para que no se le olviden. Las amigas del ministro, la fontanera, el músico de la Moncloa, las joyas de Zapatero, el máster de la mujer del presidente, y podría seguir muchísimo más.
15: De España ha afirmado después que el equipo de gobierno va a actuar como siempre, con absoluta legalidad y total transparencia.
2: Com ja avançàvem, ara fa 24 hores, la reina Sofia ha presidit avui dijous a Castelló de la Plana el 29è Congrés Anual de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments, una cita que ha reunit representants dels 54 bancs d'aliments espanyols per a analitzar els principals reptes en la lluita contra la pobresa i el desaprofitament alimentari. Ha seguit el Congrés, Juanjo Tovar. Sembla que no tenim ixa crònica enllestida de Juanjo Tovar des d'Onda Cero Castelló per a contar-nos en qualsevol cas ixe congrés que està tenint lloc allí a la capital de la Plana avui, congrés anual de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments. Avui és el dia de la nutrició. Els experts alerten precisament que la desnutrició, en este cas, continua infradiagnosticada, diuen, en moltes malalties cròniques, malgrat el seu impacte directe en l'evolució clínica, l'autonomia i la resposta als tractaments. Amparo Sánchez.
10: A motiu del Dia de la Nutrició, el Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes de la Comunitat Valenciana ha advertit de la necessitat d'incorporar-los al sistema sanitari per abordar les diferents patologies. Maite Navarro és la seva presidenta.
18: Que la alimentació no solo influye en la prevenció de enfermedades, sinó també en la evolució i qualitat de vida de quienes conviven con patologies cròniques. Queremos visibilizar cómo el acompañamiento nutricional puede transformar la vida de muchos pacientes y por qué los dietistas nutricionistas deben formar parte de los equipos sanitarios que hagan posible esta realidad.
10: Afirmen que, per exemple, els pacients amb càncer que reben atenció nutricional especialitzada poden millorar fins a un 30% la seva supervivència, a més de tolerar millor els tractaments i preservar la seva massa muscular.
2: I ara sí, Juanjo Tovar, amb el Congrés Anual de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments. Juanjo.
19: La trobada es desenvolupa en un ambient de col·laboració entre entitats socials, voluntaris i institucions. La reina Sofia ha inaugurat este matí el Congrés, destacant la importància de reforçar la xarxa solidària i millorar la coordinació per arribar a més persones en situació de vulnerabilitat. Des del Banc d'Aliments de Castelló, el seu president Santiago Miralles alerta també de l'augment de matrimonis joves entre les persones ateses.
20: El miedo que yo tengo pues de esos matrimonios jóvenes que, bueno, las situaciones pues a veces no son las que tendrían que ser. Tres productos que son los que más nos cuesta tener, que es como el aceite, la leche y después algo de latas en conserva.
19: La trobada serveix així per a reforçar una xarxa solidària que cada any distribueix milers de tones d'aliments en tota Espanya.
2: I contem també que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua està d'aniversari. Celebra els seus primers 25 anys de trajectòria de foment i de promoció del valencià. Una celebració que ha començat, de fet, esta mateixa vesprada amb el primer d'un seguit d'actes commemoratius. El que està tenint lloc ara mateix esta vesprada és una taula rodona amb l'humorista Maria Juan i la cantant La Maria al monestir de Sant Miquel dels Reis de València, que és la seu de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i assisteixen representants de l'acadèmia, però també del món polític, cultural i social valencià. Connectem ara amb Edu Esteve amb la informació esportiva i no marxen, perquè en l'horatge parlarem de la gran calor que farà demà. Anem ja amb la informació esportiva valenciana d'avui. Eduardo Esteve, què tal?
21: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
2: Avui amb el futbol de protagonista i concretament també el València de protagonista, no?
21: Sí, perquè hem ficat l'objectiu del València. El València es posa a Europa com a objectiu la propera temporada i el que vol és arribar al nou Mestalla jugant d'aquesta competició europea, i per això no vol vendre a Javi Guerra, i el que vulgui el futbolista haurà de pagar la seva clàusula de rescisió. Hola, Víctor Lluc, bona vesprada.
22: Què tal, bona vesprada. Tres apunts sobre el València. Un, el canvi d'objectiu de cara a la pròxima temporada. L'objectiu serà Europa i ese serà l'objectiu que es marcarà per a la plantilla de cara a la pròxima campanya. Volen que el València comence jugant competició europea en la inauguració del nou estadi. Un altre punt, i és que Javi Guerra no està en venda. Tots aquells que vulguin interessar-se pel jugador del València seran remesos a la seva clàusula de rescisió, i el València no farà res perquè Dani Parejo torne al conjunt valencianista. En els últims dies, Parejo ha manifestat públicament la seva intenció de tornar al València, però el València no li oferirà el retorn a Parejo.
21: Gràcies, Víctor. Mentre el Villarreal ja va tancant les primeres dates de la pretemporada. Víctor Fran, bona vesprada.
23: Què tal? Bona vesprada. Tal com ha pogut confirmar Onda Cero, el Villarreal participarà aquest proper estiu en la Como Cup, el torneig de l'equip italià, que aquesta temporada s'ha classificat per primera vegada en la seva història per a Lliga de Campions. Allí s'enfrontaran al conjunt dirigit per Cesc Fàbregas i també a l'actual campió de la Conference League, el Crystal Palace de Jeremy Pino. Un conjunt el groguet que la propera setmana confirmarà l'arribada d'Íñigo Pérez per a la banqueta.
21: Gràcies, Víctor. L'Elx vol un tècnic que mantiga l'estil de Sarabia. Felipe Canals, bona vesprada.
0: Buenas tardes. Un día después de la inesperada decisión de Sarabia, se marcha del Elche a pesar de la permanencia y de que tenía contrato hasta 2027, en el entorno empiezan a sonar nombres de entrenadores para ocupar el banquillo del Martínez Valero. Cristian Bragarnik parece que esta vez quiere optar por la vía nacional, por un técnico que conozca la Liga Española. El objetivo es encontrar un técnico de perfil continuista a Becasese y a Sarabia. Un técnico al que le guste el dominio del balón y que proponga un fútbol ofensivo.
1: Gràcies, Felipe. I a l'Hércules se'n va el segon tècnic, David Vilanova. David Esteve, bona vesprada.
3: Bona vesprada. Beto Company, técnico del Hércules, va a tener que reestructurar su cuerpo técnico después de que el club alicantino haya anunciado hoy la salida de David Vilanova. El técnico catalán, segundo entrenador y hombre de confianza de Beto, se marcha por motivos personales. De esta manera, Beto va a tener que reestructurar su cuerpo técnico. En principio va a ser Alberto Segarra, el que era el entrenador de porteros, el que ocupe el puesto de Vilanova como segundo entrenador.
1: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport.
2: Molt bé, gràcies, Edu.
1: Adéu, Ramon.
2: I atenció, demà divendres a la calor, el prelitoral de València arribarà previsiblement a temperatures de més de 36 graus. 36, és a dir, equivalents pràcticament a un dia normal de meitat del mes de juliol. Serà, de fet, el dia més càlid d'aquest episodi de calor. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, en els últims 12 dies les temperatures han sigut típiques de meitat de juny i han deixat, ja ho hem contat així a la ràdio, han deixat valors de rècord de temperatura de l'aigua del mar també. Este dimecres, per exemple, es va registrar el màxim històric en un mes de maig a la Boia de València amb més de 22 graus de temperatura de l'aigua de la mar. Precaució, per tant, demà no només a València, sinó a tot el territori. Precaució demà amb la calor. Així està la Comunitat Valenciana a 28 de maig de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat informativa ací, a la ràdio, a Onda Cero amb la brújula de Rafa Latorre. Molt bona vesprada.
12: La brújula Comunitat Valenciana.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
24: On... ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
25: Tú eliges.
24: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
25: Todo
24: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
25: Y no te pierdas nada.
26: Comienza la nueva temporada en RM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. RM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. RM Muebles. Vive la nueva temporada con estilo y confort.
27: ¿Necesitas vender o comprar oro o joyas al mejor precio del mercado? Trisema Joyeros es la primera compraventa que abrió en Gandía hace 15 años. La seriedad y nuestros clientes satisfechos es nuestra mejor tarjeta de presentación. Fabricamos la joya que usted desee. Pagamos al contado. ¡Compruébelo! Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
28: Sin duda, un lugar diferente para tus comidas. En el Paseo Rosa de Svens número 10 del Grau de Gandía se encuentra Pizzería Volare. Te ofrecemos una amplísima carta para celíacos, tanto en pastas como en pizzas al horno de leña. En Pizzería Volare también disponemos de una variada carta de carnes, pescados, pastas, pizzas y postres caseros. Pizzería Volare. Abrimos todos los días. Fácil aparcamiento. Opciones veganas. Paseo Rosa de Svens número 10, Grau de Gandía. Teléfono 96284-2893.